0: Fotuts, els èxits. Estiu, als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! ¡Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt! Solo hoy, 24 de agosto, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la
2: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
3: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
2: más tres. De 2.400 euros.
3: ¡Ya me has descontado!
2: Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la Burger Meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Barcelona, 93.9.
5: En Muebles La Fábrica estamos de rebajas, por fin unas de verdad. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo. Hasta un 50% de descuento y con el transporte y montaje gratuitos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. Abierto a mediodía y parking gratis.
6: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quin et quedaries?
7: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensant igual. BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich, per què triar?
8: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
9: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
8: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
9: El pla perfecte és a Mataró Park.
8: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
10: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
11: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
10: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
11: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
10: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
12: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
4: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
13: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa

0: Bon dia amb aquesta Shakira i Burna Boy, amb això que diuen Let's Go, o això que es diu Dai Dai, en aquest dilluns. Let's go. I que queda menys d'un mes també perquè el seu estadi, l'estadi Shakira, doncs obri les seves portes al nostre país. Ja han començat també les obres a Madrid i hi haurà 8 zones d'oci i també estarà obert 11 hores al dia. A mi m'agradaria saber com serà la playlist d'aquestes 11 hores que estarà obert cada dia al seu estadi de la Shakira.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: Com per no estimar-la, eh? So Easy també. To Fall in Love, aquí tens a l'Oli.

0: Andina, pórtalo, créele.
1: I no hi ha millor manera que començar també aquest matí al costat d'aquesta cançó, Julieta Valentina, o també aquí tenies a Mama Duixa, Joan Dausa també, amb aquesta cançó, doncs que a veure si també m'aixeco perquè estem a dilluns. Continuem amb aquesta batxata Romeo Santos i Prince Royce. Estem a dilluns, a tope, en aquesta darrera setmana d'agost.

supeta moltíssim una altra vegada. Aquí des de Barcelona, Catalunya, Andorra, amb el seu Mr. Know-it-all. Jo que no sóc una morning person, no estava dient abans que necessitava un cafè. Potser la meva cafeïna, potser també la teva, és escoltar aquest mal.

tot just, explico una mica la meva vida. Però és que sí que és veritat que el primer concert que vaig anar amb la meva parella, que no érem parella quan ho vam agafar, érem amics, va ser això de Coldplay. Paradise. Mira, 4 anys que farem aquesta setmana. Heavy.

0: Aquest matí de dilluns, dia 24 d'agost, està ple de fuego massivo, o també de tota la carrera que estàvem repassant en uns minuts al costat de Daddy Yankee i Bizarrap. També repassem la carrera de Nil Furtado amb el seu Say It Right, o també repassarem la que ha sigut una altra vegada número Petito a les 11.
1: Els 40. Laia Partida.

0: I reina. Aquí tenies aquestes dues. Lola Índigo, Ana Mena, amb el seu petitó. Molt feliç de dir-te en aquesta nova hora de les 11, doncs que han tornat a aconseguir el nostre número 1 de la nostra llista més important del país, dels 40, Petitoa. Ha deixat enrere un cop més al Daide de la Shakira, també a la Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, i també compartint llista amb molts més èxits, com el que arriba ara mateix, Alec Warren.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Bon dia, si t'acabes d'aixecar, tens aquí el número 19, el seu Fever Dream.

Estàvem escoltant el ventilador, Banda Neon, Buhos i Mon DJ. I acabem també de posar les nostres xarxes, @els40, doncs que aquesta setmana és la darrera setmana perquè puguis aconseguir el teu iPhone 17 Pro. Sí, sí, un iPhone 17 Pro. Com? Penjant un Stories. Etiquetant els 40 i a Buhos, també oficial. Més informació a través de les nostres xarxes, @els40. Ara també escoltem a Juan Magán i Omar Montes, a Mayer Lavi.

0: Ariana Grande demanant perdó, doncs, per una cosa que no hauria de demanar perdó. Doncs per estimar-la. Efectivament, aquí tenies, parlant d'amor, també amb aquesta, doncs, que en el seu moment també va relacionar-se bastant amb el Justin Bieber, aquest que també va demanar perdó. Si és que tothom en aquest dilluns estava demanant perdó. Nosaltres no ho fem, sinó que et donem les gràcies per quedar-te.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.

2011, quan va treure el seu cinquè àlbum, amb aquest Stronger, tenies a la Kelly Clarkson, que va rebre també 3 Grammys per aquesta cançó. I del 2011, passem ara mateix en aquest 2026. Amb aquesta superestrella de l'Aitana, la cantarem en uns minuts també al costat d'aquesta cançó de l'estiu 2026.

0: Love. El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
2: Barcelona, 93.9.
4: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
5: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Pavimentos y revestimientos cerámicos, sanitarios, saunas, hammam, grifería, accesorios y complementos. Todo esto es Catalonia Ceramic. Y naturalmente poder ofrecerte una orientación profesional de diseño. cataloniaceramica.es.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
8: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. El web dels 40 en català.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Tot un tamarro. Doncs que inicialment Quevedo va voler lluitar per aquesta col·laboració al costat d'Elvis Crespo. També es va lluitar per una versió final del fil que arriba ara de Robbie Williams, però es van quedar amb la seva demo. 24 anys després, t'estem explicant això a la ràdio dels èxits.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Shakira amb el seu Dai Dai a aquesta nova hora de les 12 i és a migdia i és la tarda, encara que jo soc d'aquelles persones que les 12 encara, doncs em sembla de dia, no? De matí. I potser hi ha alguna persona que diu, jo la ja estic igual perquè m'acabo d'aixecar. Doncs benvingut i benvinguda, continuem per aquí, per exemple, parlant de l'amor amb Robin Lenei.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I és que l'estiu té coses molt bones, no? Que potser t'enamores o potser també estàs en aquest cas de Love Me Not d'anades i tornades. En qualsevol cas, aquí la tens per cantar com a novetat a la nostra emissora. Al costat també d'Anita amb Envolver o Rosalia amb La Perla.

el seu àlbum del 2026. Gira tot igual, però diferent. Gina està amb el mua, mua, mua. I és que parlen de les coses de l'atzar, no de la vida, que al final et porten a que hi hagin canvis.

0: hubiera sido si antes t'hubiera conocido. Nosaltres ja la coneixem moltíssim. Karol G, amb aquest amarro, si antes t'hubiera conocido. I és que també en aquest agost ens ha regalat un tros d'àlbum. Es diu No m'arrepiento de sentir tanto. 7 d'agost, la seva publicació, amb col·laboracions com Estil, al costat de Bruno Mars, o una que no para de patar-ho, a través de xarxes, amb Jude Line, Rusowski, es diu Baby Guau, i també fem guau nosaltres.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: Guau també amb la pujada més forta d'aquesta setmana, perquè aquest Jamaican ha pujat fins

escapant de Parna. Aquí tenies a Nil Moliner amb el seu Me Acuerdo de Ti, Nexo 01. I és que jo sóc igual, eh? Que com visc a prop del mar, entenc el Nil. També perquè tenim les millors festes. És que els tardeos, les festes per la nit, ho entenc, ho entenc. I a les nostres festes, almenys al Baix Llobregat, sempre sona aquest On the Floor, cançó que vam recuperar a la sèrie de Off Campus. Jennifer López, que també aquesta sèrie van recrear el seu vestit amb què va anar la Jennifer López, els Grammy del 2000. En breus també et poso dues divas, Petito, a Lola Índigo i Ana Mena.

0: moda que estan aquestes dues. Anna Mena i Lola Índigo amb el Petito A. Una altra vegada, Pau, número 1, eh?
1: Sí. Una
0: brutal.
1: Una consecutiva, eh?
0: Sí, sí, sí. I ara que tinc el Pau per aquí, l'altre dia estava de festa, li vaig enviar un vídeo, perquè és la nostra cançó de l'estiu. O sigui, el Petito A és nostra. És nostra.
1: És el número 1, és la cançó més important.
0: És veritat. I a més, també tenim un vídeo molt important parlant de música, que són aquí als 40.
1: Sí.
0: Sortirà, sortirà, veritat.
1: En breu.
0: En breu. Pausa, pausa, calma.
2: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: No només ens enamorem de Petito A, sinó també d'aquest So Easy, Olivia Dean, amb The Art of Loving.

L'estiu és tu. Aina Matsuka, que estarà amb nosaltres, S40, Pop la Mercè d'aquest 2026. Guanyadora d'Eufòria, al costat de Miqui Núñez, també de Saxeni, Bus i nosaltres, l'equip dels 40. Ets tu, els 40. I ens ho passarem superbé, perquè ballarem, cantarem cançons com aquesta.

0: La noche de noche. Aquí tenies a la Rosalía i també al Bad Bunny. Doncs que l'altre dia vaig penjar un vídeo a través de les meves xarxes, @laiapartida, doncs parlant que el Lux Tour de la Rosalía es tanca a Puerto Rico. Tot just quan Bad Bunny, cap de setmana passat, el 22 i 23, deixava enrere l'era del debí tirar-me fotos. Una era que ens ha ensenyat que hem d'estimar el més que puguem i també ens ensenya que ara també seria disponible.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Disponible per poder aparèixer al confessionari de la Rosalía al setembre. Qui comença també gira al setembre és aquest Teddy Swims amb The Ugly Tour, on cantarà també aquest Mr. Know It All.

Mundo, de Sebastián Yatra y Manuel Turizo. I brutal també aquesta. Vagabundo va arribar uns estius enrere i aquesta ha arribat aquest estiu 2026 per acompanyar-nos. Al top de la nostra llista, al costat de Petito, a Dai Dai, doncs per aquí arribarà Quevedo i Elvis Crespo en uns minuts. Però abans d'acomiadar-me, perquè porto des de les 10 aquí matinant una miqueta, Doncs també t'acompanyo ara mateix amb aquesta Rihanna, que ha tornat a Barbados, a la seva terra, també ha tornat a l'estudi, i veurem si el 2026 és l'any de

0: momento o en elcorteinglés.es. Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
1: ¿Te unes? El Eco de los 40. Subidas, bajadas, nuevos éxitos.
2: Del 40 al 1 Coca-Cola.
3: La subida más fuerte de la semana ha ido directa, ojo, del 25 al 8, 17 arriba para Yuhel con Jamaican Bam Bam. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: El programa musical más escuchado del fin de semana es del 40 al 1 Coca-Cola.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
4: Barcelona, 93.9.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Torna a matinar o accepta que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
10: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jihadan Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
11: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
12: Els millors concursos.
11: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Tomàs Espau, tornant per aquí per l'estudi dels 40. Molt bé.
1: Ja de tarda, aquí al ja 40.
0: He posat 40 segons per parlar, perquè és que a vegades intentem parlar com més i és que és impossible.
1: És que així no es fa bé el relleu.
0: No, no,
1: així sí.
0: Clar que sí. Estem a dilluns a tope i amb una cançó que ja tenia al karaoke. Jo no sé si la tenies tu al karaoke. Hangover?
1: No.
0: No et sona. Doncs mira, jo marxo per aquí. Ens tornem a veure demà a les 10, com sempre. I de seguida, res, en uns minuts, ja em treu el lloc i es posa ahí. Pau García, per tu, fins a la tarda. Dayo Cruz i Floraida, la cantem ara mateix. Adeu.

0: Que són aquest Dai Dai de Shakira i Barnaboy. Shakira, que per cert ja està preparant la seva residència europea, que farà a Madrid durant 12 dies, en setembre i a l'octubre, i que m'acaba de dir la meva companya Laia Partida que durarà ni més ni menys cada dia que 11 hores. Brutal, eh, això? Va, que així comencem aquest dilluns 24 d'agost. Espero que estiguis més que bé.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Va, que andes per aquí, La Villa de Ryan Castro y Capo, o també Como si fueras a morir mañana, però abans aquest Fever Dream. Molt bona tarda.

És el ventilador de banda Neon Búhos i Mon DJ Búhos, que per cert els veurem als 40 Poble Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez i també Aina Machuca. I va, que en res, et punxo Ariana Grande amb el seu Hater, I Made You Love Me, o també I Si Lo Hacemos, de Dani Fernández i Valeria Castro. Però abans arriba la Miley Cyrus, això que diu Flowers.

0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

Que ve sent aquest Hate That I Made You Love Me. És el so més nou de l'Ariana Grande, que està ja de girar amb el seu Eternal Sunshine Tour i que retirarà al setembre. I va, que en res, et punxo Dime Dónde Estás de l'Álvaro de Luna o també Crazy in Love de la Beyoncé, però abans et punxo aquesta de la CIA, això que es diu Unstoppable.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Valentina,
1: porta-lo, Kelle.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40.
3: Me faltes tu.
2: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: Que bé sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb ells tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè a partir de les 3 et porto molt més de la mà d'Anna Mena i Lola Indigo amb el seu petit Toa, també Hugel amb el seu Jamaican Bam Bam, o Hawaii. Ens anem cap a Hawaii amb el Maluma, eh? Així que jo a tu no desconnectaria. Abans aquest Bad Romance de la Lady Gaga.
1: Els 40. Pau García.

Què va sonar aquest petitó a Dana Mena i Lola Índigo, que aquesta setmana han revalidat el número 1 per segona setmana consecutiva, el més alt de la llista més important de tot el país. Així comencem aquesta hora de les 3, on en res ens anem cap a Hawaii amb el Maluma, també por un pendejo no sé llora salud mi reina del Manuel Turizo, però abans anem a ballar una mica amb Hugel. I és que ja mateix dono play al més nou de Hugel. Això és Jamaican Bam Bam i aquesta setmana és la pujada més forta, del 25 al 8.

0: Què bé, són aquest cara de cul de la Naina i Jules. I seria una representació d'aquest dilluns on potser doncs, has tornat a la feina i encara t'estàs habituant, eh? Va, que en res, et punxo Love Me Not de la Rey Milaney o Mala Mujer del C. Tangana. Però abans punxo la reversió del Bailando Por Ahí. Això que sona és Juan Magán i Omar Montes amb això que es diu Ayer la vi.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És la Raven Lanay, que arriba des de Chicago amb el seu so R&B i soul en aquest Love Me Not des de la casella 21 aquesta setmana. I va, que ara ens anem cap al 2017 amb el C. Tangana i el seu àlbum Ídolo. Això que sona per aquí es diu Mala Mujer.

0: Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: En la graciosa, pues la vida sí, es más sabrosa, ¿eh? ¿Quién nos aniría ara mateix a la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, amb els que tanquem aquesta hora de les 3, però no et preocupis perquè en res obrim l'hora de les 4 amb el Dai Dai de Shakira i Barnabó i també la Olivia Dean i el seu So Easy to Fall in Love, o ens anirem cap a París amb Morat i Duki. Tot això en una estona, eh? Per no desconnectis.
2: Els 40. Pau García.

0: Que bé, són el Dai Dai de Shakira i Barnaboy per començar una nova hora d'èxits en aquesta l'hora de les 4. La Shakira, que per cert, doncs vindrà al setembre i a l'octubre a Madrid. Ja s'està construint el seu estadi, que durarà ni més ni menys que 12 dies i estarà obert 11 hores. És brutal. Va, que així comencem aquesta hora de les 4.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I va, que en res, el Joe o Dani Fernández, però abans Olivia Dini, el seu So Easy to Fall in Love.
2: A

que ve són aquest Mua Mua Mua del Ginestar, una cançó que està inclosa en el seu darrer projecte que van treure a l'abril i que es diu Gira tot igual però diferent. I va, que no és per aquí, els Coldplay amb el seu Feels Like I'm Falling in Love o també Mr. Know It All del Teddy Swims, però abans anem a ballar una mica de batxata amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce.

que són el més nou de Teddy Swims, això que es diu Mr. Know It All. El Teddy Swims, que per cert passarà per Madrid l'any vinent, i tant de bo ho fes també a Barcelona. I va, que no és per aquí, ja atraparo un unos años del Depol o Whistle de Florida, però abans dono play a aquest tema clar d'Ellie Goulding, això que es diu Love Me Like You Do.

0: El Barça té a Hansi Flick.
1: I think the match is okay.
0: Nosaltres, sí que Rodríguez.
2: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
0: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça, Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
3: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
4: Barcelona, 93.9.
3: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
5: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
3: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
5: El pla perfecte és a Mataró Park.
3: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
6: ¿Preparado para la experiencia que todo el mundo quiere probar? En Alfa 5 te esperan retos inmersivos, juegos interactivos, tecnología de última generación y diversión sin límites. Con la entrada anticipada, 20% de descuento. Alfa 5, el juego ha cambiado. Reserva hoy.
7: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
8: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
7: Mardel, dulces de leche, alfajores...
8: En tus postres o como snack a cualquier hora.
7: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts.

0: concerts de Sexeni.
1: Tot depèn del gest que et miri.
0: Miqui Núñez.
2: Vull caminar descalç.
0: Buhos.
3: Semblava tot perdut.
0: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
4: L'estiu és tu.
0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
0: 93.9.

0: Que bé sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Abans també ens hem posat una mica de sentimentals amb les Beautiful Things del Benson Boone. Va, que així deixem enrere aquesta hora de les 4, però en res, obrim l'hora de les 5 amb el Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Fever Dream d'Alex Warren i Ingobernable de Zetangana, així que jo a tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau García.

0: Que bé sona la unió entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest petitó com a número 1 per segona setmana consecutiva. Va, que així comencem aquesta darrera hora que ens queda. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins les 6. Doncs a base de tots els temacles, aquí, als 40. I és que en res, ens veiem la bachata de Manuel Turizo. Us posaré a ballar tots, eh? O també cantarem el desamor amb la Rosalía i aquesta perla. I què vols posar-te més sentimental? Doncs ho farem també amb l'Ariana Grande i això que es diu Hate That I Made You Love Me. Tot això i més en aquesta hora de les 5.
1: Es diu Els 40.
0: Però abans dono play a aquest Fever Dream d'Alex Warren que està inclòs en el seu proper projecte que sortirà aquest divendres i que es diu Wild Child. Molt bona tarda.

0: És el ventilador de banda neon Buos i Mont DJ amb el que, atenció, pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una història a Instagram amb el ventilador en la cançó i ens etiquetes a nosaltres, als 40, i a @buosoficial. Va, i mentre participes, doncs et punxo la reversió del Bailando por ahí. Ara, amb Omar Montes, això que es diu Ayer la vi.
1: Als 40. Als 40. Pau García.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És Hate That I Made You Love Me, el so més nou de l'Ariana Grande, que va estar patant amb el seu darrer projecte que va treure fa unes setmanes, que es diu Petal. I va, que en res, ens endinsem al Nexo del Nil Moliner, el Nexo 01 Me Acuerdo de Ti, o també Rockabye. Però abans arriba la Zara Larsson i això que es diu Lush Life.

Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40.

0: que besant a la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, amb el que hem acomiadat en aquestes 4 hores de ràdio en aquest dilluns 24 d'agost. Espero que hagis estat gaudint i disfrutant i cantant i ballant a tope. A tot, tot, tot. Va, et deixo amb el Karim Herrero, que ell sí que sap bé de les Illes Canàries, eh? Torno demà, des de les 2 i fins a 6. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau Garcia.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. El web dels 40 en català. Els40.cat.

0: Barcelona, 93.9.
1: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia...

0: punxar-ho.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten...

Canten l'Eco dels 40, 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40, 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.